Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Són les 7. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom i bon dissabte. Aquesta tarda es fa la festa del 10è aniversari del Centre Cívic Poble Nou. És una festa oberta a tothom que es fa davant de l'equipament a la cantonada del Passeig Diputació amb carrer Pirineus. Hi han activitats familiars, jocs, maquillatge infantil i també música. A més, es fa l'acte institucional amb la bufada d'espelmes, un brindis amb coca i cava i una sessió musical amb DJ. Això és aquesta tarda, però també aquest matí podeu anar a donar sang o plasma fins a les 2 del migdia a l'espai Sara Llorenç. Aquests dies podeu visitar a Can Comas l'exposició fotogràfica Festa Major a Pineda de Mar, que organitza l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. És un recull de 28 imatges en color i en blanc i negre que ofereixen diferents mirades sobre alguns dels moments més destacats de la Festa Major. Ja us avancem que dilluns que ve començarà la 12a edició del Festival Internacional de Curtmetratges que organitza l'entitat Cinemar. Una setmana de projeccions gratuïtes a l'auditori que acabaran dissabte que ve, dia 26, amb la gala de cloenda i l'entrega de premis. A Calella destaquem aquest cap de setmana que podeu anar a donar sang a la sala polivalent de la fàbrica Llobet i Guri, avui dissabte durant tot el dia i demà diumenge al matí. I a Santa Susana avui és l'últim dia del festival Micròmetre que dirigeixen els pinedencs Anna Stoll i Joan Gallar. Avui destaquem l'espectacle Les Mares, una comèdia protagonitzada per Carla Xuriguera i Fel Feixedes. És un homenatge ple d'humor i emocions a Les Mares, un espectacle que es pot veure avui a les 7 de la tarda a la Masia Mas de Dalt. I a les 10 de la nit podeu veure A Què Juguem Show, un espectacle d'entreteniment i entrevistes amb un format original i diferent en cada funció. Per entrades i més informació del festival, al web del Festival Micròmetre.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom i bon dissabte. Aquesta tarda es fa la festa del 10è aniversari del Centre Cívic Poble Nou. És una festa oberta a tothom que es fa davant de l'equipament a la cantonada del Passeig Diputació amb carrer Pirineus. Hi ha activitats familiars, jocs, maquillatge infantil i també música. A més, es fa l'acte institucional amb la bufada d'espelmes, un brindis amb coca i cava i una sessió musical amb DJ. Això és aquesta tarda, però també aquest matí podeu anar a donar sang o plasma fins a les 2 del migdia a l'espai Sara Llorenç. Aquests dies podeu visitar a Can Comas l'exposició fotogràfica Festa Major a Pineda de Mar, que organitza l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. És un recull de 28 imatges en color i en blanc i negre que ofereixen diferents mirades sobre alguns dels moments més destacats de la Festa Major. Ja us avancem que dilluns que ve començarà la 12a edició del Festival Internacional de Curtmetratges que organitza l'entitat Cinemar. Una setmana de projeccions gratuïtes a l'auditori que acabaran dissabte que ve, dia 26, amb la gala de cloenda i l'entrega de premis. A Calella destaquem aquest cap de setmana que podeu anar a donar sang a la sala polivalent de la fàbrica Llobet i Guri, avui dissabte durant tot el dia i demà diumenge al matí. I a Santa Susana avui és l'últim dia del festival Micròmetre que dirigeixen els pinedencs Anna Stoll i Joan Gallard. Avui destaquem l'espectacle Les Mares, una comèdia protagonitzada per Carla Xuriguera i Fel Feixedes. És un homenatge ple d'humor i emocions a Les Mares, un espectacle que es pot veure avui a les 7 de la tarda a la Masia Mas de Dalt. I a les 10 de la nit podeu veure A Què Juguem Show, un espectacle d'entreteniment i entrevistes amb un format original i diferent en cada funció. Per entrades i més informació del festival, al web del Festival Micròmetre.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda,
1: obre
0: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80.
1: Al Club dels 80.
0: Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: les 9. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom i bon dissabte. Aquesta tarda es fa la festa del desè aniversari del Centre Cívic Poble Nou. És una festa oberta a tothom que es fa davant de l'equipament a la cantonada del Passeig Diputació amb carrer Pirineus. Hi ha activitats familiars, jocs, maquillatge infantil i també música. A més, es fa l'acte institucional amb la bufada d'espelmes, un brindis amb coca i cava i una sessió musical amb DJ. Això és aquesta tarda, però també aquest matí podeu anar a donar sang o plasma fins a les 2 del migdia a l'espai Sara Llorenç. Aquests dies podeu visitar a Can Comas l'exposició fotogràfica Festa Major a Pineda de Mar, que organitza l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. És un recull de 28 imatges en color i en blanc i negre que ofereixen diferents mirades sobre alguns dels moments més destacats de la Festa Major. Ja us avancem que dilluns que ve començarà la 12a edició del Festival Internacional de Curtmetratges que organitza l'entitat Cinemar. Una setmana de projeccions gratuïtes a l'auditori que acabaran dissabte que ve, dia 26, amb la gala de cloenda i l'entrega de premis. A Calella destaquem aquest cap de setmana que podeu anar a donar sang a la sala polivalent de la fàbrica Llobet i Guri, avui dissabte durant tot el dia i demà diumenge al matí. I a Santa Susana avui és l'últim dia del festival Micròmetre que dirigeixen els pinedencs Anna Stoll i Joan Gallard. Avui destaquem l'espectacle Les Mares, una comèdia protagonitzada per Carla Xuriguera i Fel Feixedes. És un homenatge ple d'humor i emocions a Les Mares, un espectacle que es pot veure avui a les 7 de la tarda a la Masia Mas de Dalt. I a les 10 de la nit podeu veure A Què Juguem Show, un espectacle d'entreteniment i entrevistes amb un format original i diferent en cada funció. Per entrades i més informació del festival, al web del Festival Micròmetre.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

9 del matí amb 5 minuts des de Ràdio Pineda descobrint el nou èxit d'Ariana Grande en solitari. Hey that I made you love you. Bon dia, salutacions de David Martínez. Tenim molta més música per endavant. Ràdio Pineda. Des de Ràdio Pineda amb novetats com aquesta de la cantant Ana Mena.

0: Un altre dels èxits, sens dubte, indiscutible arreu del planeta, que ens ha portat a recordar aquesta unió entre Baker Mate i Alex Clair, a ritme del Living.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: Tal dia com avui, un 19 de setembre, però de l'any 1952, va néixer a la ciutat de Nova York el guitarrista, compositor i productor Nile Rodgers. Avui és el dia del seu aniversari. Amb ell recordem èxits com aquest amb Bernadette Edwards.

Va ser a finals dels 70, amb Chic, que Nile Rodgers va arribar a convertir dos grans himnes en èxits internacionals. Entre ells aquest Good Time. La música continua girant.

Arriba el moment de pujar el volum a Ràdio Pineda. Deixem les presses i ens posem en mode positiu. Hi ha cançons que tenen el poder de canviar-te l'humor a primera nota. Recordem a Anthony K. Dizzy i la seva banda Red Hot Chili Peppers.

La música continua girant des de Ràdio Pineda amb les principals novetats del panorama artístic musical internacional. Aquí estava la unió entre la cantant nord-americana Madonna i Sabrina Carpenter. A ritme del Bring Your Love. Hi ha retrobaments que semblaven impossibles, d'aquells que marquen un abans i un després. Després de 18 anys de camins separats, els records i la complicitat s'ha tornat a ajuntar en un mateix estudi. Arriba el nou èxit de La Oreja de Van Gogh amb Amaia Montero.

0: Energia positiva. Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria, amb una sessió setmanal d'hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65 anys o més, empadronades a Pineda, i comencen el 22 de setembre a Pineda Centre i el 23 a Poblenou. Inscripcions a Serveis Socials, al carrer Major 44 o al Passeig Diputació 8 de Pineda.
2: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

Des de Ràdio Pineda viatgem a finals dels 80 per gaudir d'una lliçó magistral amb la formació Level 42. Something About You.

Gràcies per acompanyar-nos un dissabte més, junts amb la millor música des de Ràdio Pineda. Descobrint el nou èxit de la banda coreana BTS, amb novetats com el Swim. Dos minuts i arribarem a les 10 del matí amb el nou èxit de Cora. Amb aquest Perduts, tu i jo.

0: les 10. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom i bon dissabte. Aquesta tarda es fa la festa del desè aniversari del Centre Cívic Poble Nou. És una festa oberta a tothom que es fa davant de l'equipament a la cantonada del Passeig Diputació amb carrer Pirineus. Hi han activitats familiars, jocs, maquillatge infantil i també música. A més, es fa l'acte institucional amb la bufada d'espelmes, un brindis amb coca i cava i una sessió musical amb DJ. Això és aquesta tarda, però també aquest matí podeu anar a donar sang o plasma fins a les 2 del migdia a l'espai Sara Llorenç. Aquests dies podeu visitar a Can Comas l'exposició fotogràfica Festa Major a Pineda de Mar, que organitza l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. És un recull de 28 imatges en color i en blanc i negre que ofereixen diferents mirades sobre alguns dels moments més destacats de la Festa Major. Ja us avancem que dilluns que ve començarà la 12a edició del Festival Internacional de Curtmetratges que organitza l'entitat Cinemar. Una setmana de projeccions gratuïtes a l'auditori que acabaran dissabte que ve, dia 26, amb la gala de cloenda i l'entrega de premis. A Calella destaquem aquest cap de setmana que podeu anar a donar sang a la sala polivalent de la fàbrica Llobet i Guri, avui dissabte durant tot el dia i demà diumenge al matí. I a Santa Susana avui és l'últim dia del festival Micròmetre que dirigeixen els pinedencs Anna Stoll i Joan Gallar. Avui destaquem l'espectacle Les Mares, una comèdia protagonitzada per Carla Xuriguera i Fel Feixedes. És un homenatge ple d'humor i emocions a Les Mares, un espectacle que es pot veure avui a les 7 de la tarda a la Masia Mas de Dalt. I a les 10 de la nit podeu veure A Què Juguem Show, un espectacle d'entreteniment i entrevistes amb un format original i diferent en cada funció. Per entrades i més informació del festival, al web del Festival Micròmetre.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Una de les artistes protagonistes d'aquesta temporada és Luz Casal, des del nou repertori musical de l'artista. Amb novetats com aquest, ¿Qué has hecho conmigo? Inaugurant nova hora de música al teu costat, 10 del matí amb 5 minuts. De seguida també descobrirem el nou èxit de la formació Zombie Air.

Un altre dels èxits, sens dubte, indiscutible arreu del planeta que ens ha portat a recordar la formació Maroon 5. Won't go home without you. Atents a l'agenda de la banda Neon perquè el proper divendres, 25 de setembre, seran en concert a la Festa Major de la Minerva de Calella amb totes les seves cançons. Connectem amb el nou èxit de la banda Neon amb col·laboracions de Buhos i Mon DJ. Ja sona el ventilador.

Després de conquerir absolutament les xarxes socials i pujar com l'escuma a les llistes dels èxits globals, arriba el moment de gaudir del rock alternatiu de Temper City, una de les bandes del moment amb Self-Aware.

Han passat els anys i el més important és que no hem oblidat èxits com aquest des de la capital de França, des de París. Recordem el so de Daft Punk amb el Get Lucky.

Des del 2023 hem recuperat un dels èxits, una autèntica explosió de pop, disco i bon humor, que parla precisament d'això, de continuar ballant fins i tot quan les coses es compliquen.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. You know, I was
2: wondering, you know. Amb aquell falset inconfusible i una base irresistible, recordem un dels clàssics dels 80 i de Michael Jackson.
3: You make me feel like...
2: Escoltant les primeres notes, estic convençut que recordaràs aquest Don't Stop Till Gettin' Out, un dels clàssics de la música de Michael Jackson.

Des de Ràdio Pineda seguim escoltant bones cançons de les que els hi seguim la lletra. Abans hem connectat amb el nou èxit de Cat Say amb el Animal. I tot seguit arriba un autèntic ambaixador del vallenato, la cúmbia i el pop llatí. Connectem amb el nou èxit de Carlos Vives. Te dedico. Te dedico.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

4 minuts i pocs segons i arribarem a les 11 del matí. Don't Stop the Music. Canviem de registre amb la banda de rock irlandesa The Cranberries, que va triomfar durant els 90 amb la inconfusible veu de la cantant i compositora Dolores O'Riordan. Els recordem amb un tema que mostra la faceta més rockera de la banda.

0: Són les 11. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom i bon dissabte. Aquesta tarda es fa la festa del desè aniversari del Centre Cívic Poble Nou. És una festa oberta a tothom que es fa davant de l'equipament a la cantonada del Passeig Diputació amb carrer Pirineus. Hi ha activitats familiars, jocs, maquillatge infantil i també música. A més, es fa l'acte institucional amb la bufada d'espelmes, un brindis amb coca i cava i una sessió musical amb DJ. Això és aquesta tarda, però també aquest matí podeu anar a donar sang o plasma fins a les 2 del migdia a l'espai Sara Llorenç. Aquests dies podeu visitar a Can Comas l'exposició fotogràfica Festa Major a Pineda de Mar, que organitza l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. És un recull de 28 imatges en color i en blanc i negre que ofereixen diferents mirades sobre alguns dels moments més destacats de la Festa Major. I ja us avancem que dilluns que ve començarà la 12a edició del Festival Internacional de Curtmetratges que organitza l'entitat Cinemar. Una setmana de projeccions gratuïtes a l'auditori que acabaran dissabte que ve, dia 26, amb la gala de cloenda i l'entrega de premis. A Calella destaquem aquest cap de setmana que podeu anar a donar sang a la sala polivalent de la fàbrica Llobet i Guri, avui dissabte durant tot el dia i demà diumenge al matí. I a Santa Susana avui és l'últim dia del festival Micròmetre que dirigeixen els pinedencs Anna Stoll i Joan Gallar. Avui destaquem l'espectacle Les Mares, una comèdia protagonitzada per Carla Xuriguera i Fel Feixedes. És un homenatge ple d'humor i emocions a Les Mares, un espectacle que es pot veure avui a les 7 de la tarda a la Masia Mas de Dalt. I a les 10 de la nit podeu veure A Què Juguem Show, un espectacle d'entreteniment i entrevistes amb un format original i diferent en cada funció. Per entrades i més informació del festival, al web del Festival Micròmetre.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

11 del matí amb 5 minuts i hi ha cançó que tenen el poder de fusionar-se com una màquina del temps. Així són el nou èxit de Chris de Sarandi. Ens brinda una bona oportunitat per descobrir noves propostes musicals com aquesta. Good Old Days. Després de l'agenda d'activitats, inaugurant nova hora de música al teu costat. Connectem ja amb el nou èxit del cantautor malagueny Pablo Alborán, amb el seu Vámonos de aquí.

Ritme, elegància i un clàssic de Gillette Hot Iron que mai passa de moda. Ens hem posat en marxa amb el so inconfusible de The Christians. Gary Christian i la seva banda al complet, amb un dels grans èxits d'aquesta banda britànica que va conquerir les llistes dels èxits arreu del món amb aquesta versió. D'aquesta forma hem recordat el The Battle. De seguida també recordem els The Black Eyed Peas.

des del nou repertori musical del cantautor Antoni Orozco amb noves cançons com aquesta, aquest 2026. Te estaba esperando. De seguida ens posarem elegants per rebre una col·laboració que és pur magnetisme. Ella és la virtuosa del baix, la productora nominada al Grammy, Alicia. S'ha juntat amb el geni del grup, Anderson .Paak. Per teixir aquesta cançó que fusiona el funky clàssic amb textures d'allò més refrescants. Sona el Can't Get Around.

0: A qualsevol destí amb bona música. Et seguim acompanyant des de Ràdio Pineda. Aquesta vegada amb Crystal Waters, considerada una de les reines indiscutibles de la música house i el dance, des de la seva exclusió a principis dels 90. Aquesta vegada amb la col·laboració d'Àlex Gaudino, Destination Calabria.
1: L'energia positiva.
0: Del passat al present amb una de les novetats més recents del repertori musical de la cantant Olivia Rodrigo. Ja en antena amb el seu Drop Dead. Escoltem el nou èxit de l'artista.

0: Ti. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Ens remuntem al passat dels 80 amb Chris Rea, una de les figures més respectades del blues rock i el soft rock britànic. Mundialment aclamat per la seva veu. El recordem amb èxits com aquest.

0: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
3: obre
0: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: El panorama sonor català brilla amb noves propostes com aquesta de la formació Nainà. És el Pecat Original.
1: Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.

0: Són les 12. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom i bon dissabte. Aquesta tarda es fa la festa del desè aniversari del Centre Cívic Poble Nou. És una festa oberta a tothom que es fa davant de l'equipament a la cantonada del Passeig Diputació amb carrer Pirineus. Hi ha activitats familiars, jocs, maquillatge infantil i també música. A més, es fa l'acte institucional amb la bufada d'espelmes, un brindis amb coca i cava i una sessió musical amb DJ. Això és aquesta tarda, però també aquest matí podeu anar a donar sang o plasma fins a les 2 del migdia a l'espai Sara Llorenç. Aquests dies podeu visitar a Can Comas l'exposició fotogràfica Festa Major a Pineda de Mar, que organitza l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. És un recull de 28 imatges en color i en blanc i negre que ofereixen diferents mirades sobre alguns dels moments més destacats de la Festa Major. I ja us avancem que dilluns que ve començarà la 12a edició del Festival Internacional de Curtmetratges que organitza l'entitat Cinemar. Una setmana de projeccions gratuïtes a l'auditori que acabaran dissabte que ve, dia 26, amb la gala de cloenda i l'entrega de premis. A Calella destaquem aquest cap de setmana que podeu anar a donar sang a la sala polivalent de la fàbrica Llobet i Guri, avui dissabte durant tot el dia i demà diumenge al matí. I a Santa Susana avui és l'últim dia del festival Micròmetre que dirigeixen els pinedencs Anna Stoll i Joan Gallar. Avui destaquem l'espectacle Les Mares, una comèdia protagonitzada per Carla Xuriguera i Fel Feixedes. És un homenatge ple d'humor i emocions a Les Mares, un espectacle que es pot veure avui a les 7 de la tarda a la Masia Mas de Dalt. I a les 10 de la nit podeu veure A Què Juguem Show, un espectacle d'entreteniment i entrevistes amb un format original i diferent en cada funció. Per entrades i més informació del festival, al web del Festival Micròmetre.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Ella també és una de les artistes protagonistes aquest estiu amb la seva gira de concerts. Les 12 i 5 minuts amb el nou èxit de la cantant Aitana, Superestrella. Encetant nova tanda de música al teu costat des de Ràdio Pineda. De seguida també connectarem amb el nou èxit de Tame Impala amb Jane. També recordarem a Emily Sandé amb el Next to Me, entre altres.

El seu registre vocal i el seu timbre i l'emoció que imprimeix les seves cançons han convertit a Mariah Carey en un artista imprescindible en la història de la música. La recordem amb emoció, amb èxits com el Emotions.

0: Des de Ràdio Pineda, energia positiva i ben a gust que ens trobem en aquest matí del dissabte amb les principals novetats del panorama artístic musical internacional. Aquesta vegada amb el nou èxit de Hagel, amb això que porta per títol Shine. La música continua girant des de Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.

Bruno Mars va trigar poc en convertir-se en el mirall de les noves i no tan noves generacions. Canta igual de bé el rhythm and blues, el pop, el funky o el rock. Estava estrena aquest 2026 amb novetats com el Hold My Soul.

Aquest és un d'aquells èxits que et transporta directament a la carretera. Èxit, sens dubte, indiscutible arreu del planeta, que ens ha portat a recordar aquesta unió entre Uncle Cracker i Dobby Gray. I el Drift Away. A qualsevol destí, amb bona música, el seguim acompanyant des de Ràdio Pineda. Anem ara a la pista de ball amb un dels duets holandesos que més està revolucionant l'escena house actual. Queda't amb el nom. Són els ANOTR. Amb la col·laboració estel·lar de 54 Ultra. Amb això que porta per títol Talk to You. Parlant amb tu.

I si parlem d'elegància, poques veus hi ha en la història del pop espanyol tan distingides i reconegudes com la d'Ana Torroja. A qualsevol destí amb bona música. Amb La Maleta.

0: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client. Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
4: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme, cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
5: Ràdio Pineda,

L'elegància del dissabte també es balla amb noves propostes musicals com aquesta del repertori d'Alex Warren, amb el seu Fever Dream. I la següent és una proposta, una lliçó magistral de com fer un clàssic atemporal. Viatgem als 90. Amb el seu famós La da da di, la da da da. Aquesta cançó va fusionar l'essència del club de Nova York i ha conegut distintes versions amb el pas del temps. Entre elles, recordem la de Crystal Waters i el seu inoblidable Gypsy Woman.

fórmula musical del cap de setmana, el ritme s'encomana. Apropant-nos a la una, 3 minuts i arribarem a l'hora en punt. Recordant també un èxit dels 90. Des de les 9 al matí fins ara. Rep una forta abraçada. Salutacions de David Martínez. Ens tornem a sentir el proper dissabte.

0: és la una. Ràdio Pineda.
1: Hola, bona tarda. Avui es fa la festa del desè aniversari del Centre Cívic Poble Nou davant de l'equipament a la cantonada del Passeig Diputació amb carrer Pirineus. Aquesta tarda es fan activitats familiars, jocs, maquillatge infantil i també molta música. A més, es fa l'acte institucional amb la bufada d'espelmes, un brindis amb coca i cava i també una sessió musical amb DJ. Aquests dies també podeu visitar a Can Comas l'exposició fotogràfica Festa Major a Pineda de Mar, que organitza l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. És un recull de 28 imatges en color i en blanc i negre que ofereixen diferents mirades sobre alguns dels moments més destacats de la Festa Major. I tot a punt la setmana que ve pel 12è Festival Internacional de Curtmetratges que es farà a Pineda i que organitza Cinemar. Aquest any s'han presentat 914 curtmetratges que venen de 44 països. El certamen l'organitza Cinemar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda i, per tant, la setmana que ve doncs, serà una setmana de projeccions gratuïtes a l'Auditori. Dissabte, dia 26 de setembre, es farà la gala de cloenda i també l'entrega de premis. Recordeu tota la informació del festival a www.cinemarpineda.org. A Calella destaquem que avui podeu anar a donar sang aquesta tarda a la fàbrica Llobet i Gurí i també demà diumenge al matí. I a Santa Susana avui és l'últim dia dels espectacles del Festival Micròmetre que dirigeixen els pinedencs Anna Estoli i Joan Gallar. Avui destaquem aquesta tarda l'espectacle Les Mares amb Carles Xurigueres i Fel Feixedes. I a les 10 de la nit, A què juguem show, que és un espectacle d'entreteniment i entrevistes amb un format original i diferent en cada funció. Trobareu tota la informació i també per entrades al web del Festival Micròmetre. És tot, que acabeu de passar una molt bona tarda.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria, amb una sessió setmanal d'hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65 anys o més, empadronades a Pineda, i comencen el 22 de setembre a Pineda Centre i el 23 a Poblenou. Inscripcions a Serveis Socials, al carrer Major 44 o al Passeig Diputació 8 de Pineda.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí

0: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
5: obre
4: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria, amb una sessió setmanal d'hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65 anys o més, empadronades a Pineda, i comencen el 22 de setembre a Pineda Centre i el 23 a Poblenou. Inscripcions a Serveis Socials, al carrer Major 44 o al Passeig Diputació 8 de Pineda.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
0: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Són les 4. Ràdio Pineda.
1: Hola, bona tarda. Avui es fa la festa del 10è aniversari del Centre Cívic Poble Nou davant de l'equipament a la cantonada del Passeig Diputació amb carrer Pirineus. Aquesta tarda es fan activitats familiars, jocs, maquillatge infantil i també molta música. A més, es fa l'acte institucional amb la bufada d'espelmes, un brindis amb coca i cava i també una sessió musical amb DJ. Aquests dies també podeu visitar a Can Comas l'exposició fotogràfica Festa Major a Pineda de Mar, que organitza l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. És un recull de 28 imatges en color i en blanc i negre que ofereixen diferents mirades sobre alguns dels moments més destacats de la Festa Major. I tot a punt la setmana que ve pel 12è Festival Internacional de Curtmetratges que es farà a Pineda i que organitza Cinemar. Aquest any s'han presentat 914 curtmetratges que venen de 44 països. El certamen l'organitza Cinemar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda i, per tant, la setmana que ve doncs, serà una setmana de projeccions gratuïtes a l'Auditori. Dissabte, dia 26 de setembre, es farà la gala de cloenda i també l'entrega de premis. Recordeu tota la informació del festival a www.cinemarpineda.org. A Calella destaquem que avui podeu anar a donar sang aquesta tarda a la fàbrica Llobet i Guri i també demà diumenge al matí. I a Santa Susana avui és l'últim dia dels espectacles del Festival Micròmetre que dirigeixen els pinedencs Anna Estoli i Joan Gallar. Avui destaquem aquesta tarda l'espectacle a les Mares amb Carles Xurigueres i Fel Feixedes. I a les 10 de la nit, a Què Juguem Show, que és un espectacle d'entreteniment i entrevistes amb un format original i diferent en cada funció. Trobareu tota la informació i també per entrades al web del Festival Micròmetre. És tot, que acabeu de passar una molt bona tarda.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: si cada cop puges més el volum de la ràdio? Et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa? És moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client. Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
5: obre
4: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria, amb una sessió setmanal d'hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65 anys o més, empadronades a Pineda, i comencen el 22 de setembre a Pineda Centre i el 23 a Poblenou. Inscripcions a Serveis Socials, al carrer Major 44 o al Passeig Diputació 8 de Pineda.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

què tal? Com esteu? Benvinguts, benvingudes. Nova temporada avui, és dissabte. Engeguem de nou la maquinària Mega Top 30. Ja saps, el compte enrere dels 30 èxits de la setmana fins al punt real de les 8. Tornem-hi! Realment contents de retrobar-nos aquí a la 946, FM de Ràdio Pineda i també de radiopineda.cat, ja sabeu. És l'hora dels èxits, els 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants al top. I d'aquesta manera, doncs, recordem quines van ser les 3 cançons més importants de la setmana anterior. Recordeu que, tot i que no va haver-hi programa, la llista cada setmana ha estat present. A la tercera posició teníem el Shakira amb Burna Boy amb el Die Die. A la segona, Hushel i Mel Angel i Alternate amb I'm Moving to the Sun. Els èxits no descansen ni a l'estiu, tot i que nosaltres sí. Ens hem agafat, doncs, això, una mica de parèntesis, refugiant-nos de la calor. I ara, doncs, hi hem tornat. Amb moltes ganes de repassar-vos cada setmana, com ja fa unes quantes temporades, els 30 èxits de la setmana aquí a Ràdio Pineda. A la primera posició, avui fa 7 dies, a la llista, Joan Dausà, Papi,

0: saps que et falta...
1: A punt, doncs, per engegar aquesta nova edició del Compte Enrere, nova temporada, primera edició de la nova temporada. Un plaer acompanyar-vos. Jo soc Otmar Susterot, DJ. Comencem!

Primera nova entrada a la 30 de la mà de Karol G, Baby Wow. La següent nova entrada la trobem precisament una posició més amunt a la 29 de la mà de Ginesta amb Nil Moliner. Amb qui estaràs?

De la 23 baixant fins a la posició número 28 aquesta setmana, Justin Bieber amb Beauty and a Beat. Sopa de Cabra tenen nova versió del Far del Sud en la seva versió 4.0, pujant de la 28 a la 27 aquesta setmana.

aquesta energia, energia positiva, estem amb tu cada setmana des de Ràdio Pineda amb els 30 èxits de la setmana, també en aquesta nova temporada. Doctor Prats també ens porten energia, en aquest cas. Baixen 6 de la 20 a la posició número 26. Arriba la primera de les 5 novetats de la setmana, 5 aspirants al nostre top. La primera, de la mà de Chamber City. Això és Reverse Psychology.

la setmana passada a la 25a posició. Allà es manté en Zambar amb My Body Isn't Ready. El meu cos no està preparat. Un altre dels veterans a la llista, o veteranes, és en aquest cas Ariana Grande amb el seu Hey Dad, I Made You Love Me. Això sí, baixa 3 posicions aquesta setmana, de la 21 a la 24.

23 baixa Alex Warren amb Viva Dream. Cap amunt, 4 posicions, de la 26 a la 22, Hugel amb David Guetta i French Montana. Això és el Shine, la seva tercera setmana a la nostra llista.

Dance. Més veteranes al nostre countdown, en aquest cas, això sí, també baixant de la 18 a la 21. Ella és Olivia Rodrigo amb el, amb això, amb el Drop Deads. I nosaltres que tenim més cançons per tu en aquestes dues hores que repassem els 30 èxits de la setmana. I a la posició número 20 ens hi trobem amb una nova entrada. Ella és Sina Spyro amb Die on This Hill. Go!

cançons noves, una altra de les aspirants al nostre top, ella és Ruslana, i ens parla de veranos condenados. Sí, estàvem condenats o estem condenats a la calor que hem passat en aquest estiu 2026, sens dubte. I nosaltres que tenim més cançons per tu, i en aquest cas, nosaltres que seguim amb més èxits, amb més posicions de la nostra llista.

Dràcula, famós arreu d'Europa. Aquí no tant, però déu-n'hi-do com sona tant. Bé, més cançons, més baixades, caigudes a la llista. En aquest cas, ens arriba Cora amb aquest preciós tema que parla, entre d'altres, a la Costa Brava, de la 12 a la 18. Perduts, tu i jo.

posicions cap amunt. A 27 de la 17 és Katzei amb el Animal. I tanquem la primera hora amb la posició número 16, baixant 5 posicions en aquesta primera edició de la nova temporada. Taylor Swift amb I Knew It, I Knew You.

Seguim en aquesta segona hora, segona part de Mega Top 30. Avui, en aquesta primera edició de la nova temporada 2026-2027, aquí a Ràdio Pineda. 94.6 FM i també a radiopineda.cat. És el compte enrere dels 30 èxits de la setmana. I en aquesta setmana número 39, del 21 al 27 de setembre de 2026, comptem amb tres noves incorporacions al Top 30. Per exemple, la 30, Karol G, amb Judelini Rusovski, aquest dia.

Sense lament, tot un plaer de nou estar amb tots vosaltres. Jo sóc Otmar Susterot i DJ, de nou cada setmana durant dues hores repassant els 30 èxits de la setmana, el nostre compte enrere i també els 5 aspirants al top, els 5 candidats a entrar en llista. Gràcies per ser-hi una temporada més. I com cada setmana, us presentaré els èxits de la setmana.

Busca és Alfred García, just en el centre de la nostra llista i baixant una posició aquesta setmana. Dues amunt de la 16 a la 14, la darrera història de Bruno Mars, tema inclòs dins el seu treball anomenat The Romantic. Això és On My Soul.

Jamaican, bam, bam. Èxit 100% d'estiu, es manté a la 13a posició aquesta setmana de la mà de Hugel i Teddy Swims, un altre dels veterans a la llista, i aquesta setmana s'enfila de la 24 a la 12. Mr. Know It All. She

Miley Cyrus amb Bass Persuade. És una altra de les novetats de la setmana. I seguim amb més cançons noves, en aquest cas una de les propostes que encara està esperant a formar part de la llista és Cascada amb Alive.

0: quatre posicions aquesta setmana, de la 15 a la 11, DJ Goja, Mi Chico. I música de casa nostra, a la posició número 10, allà es mantenen els Catarres, Diumenge sense drama.
1: Ja comença a fer-se

un dels temes permanents, podríem dir, és la cançó oficial del Mundial. Shakira, Burna Boy, amb Die, Die, baixant de la 3 a la posició número 9 aquesta setmana. La 8a posició, allà es mantenen els mataronins de Diets. Era això. Perduts.

temps d'estar de nou amb tots vosaltres repassant els 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants al top en aquest primer programa de la nova temporada. Anna Mena, Petitó, cau aquesta setmana 3 posicions juntament amb Lola Índigo. I Two Colors és el següent candidat a entrar en llista. Sí, és la nova, que es diu Prima Donna.

èxits, a cada vegada més grans, els números més petits, Temper City amb Self-Aware, puja un lloc aquesta setmana. Sens dubte, tema de la temporada, es manté la cinquena posició des de Canàries, Quevedo amb Elvis Crespo, donant-li veu en aquesta illa de Canàries, La Graciosa.

Segurament t'estimo. Són els amics de les arts que pugen de la 9 a la 4 aquesta setmana aquí a Mega Top 30 Ràdio Pineda. De les 6 a la 3, 3 amunt per Anon Ari i 54 Ultra, un tema disco house creat pel duo holandès de música electrònica, junt al vocalista 54 Ultra, alias John Rodríguez. Així és com sona aquest Talk to You de les 6 fins a la 3 aquesta setmana.

Una altra de les novetats de la setmana, Art de Bogotà amb El Club de la Gente Sola. I ens anem apropant cada vegada més al número 1. De fet, només ens queda la posició número 2, que era el número 1 avui fa 7 dies. Parlem de Joan Dausà amb Papi, posa-la al disc. Jo

0: Megaton.
1: Valentina, porta mi tele.
2: Megaton.
3: Han sigut dues hores amb els 30 èxits de la setmana en aquesta primera edició de la temporada. La setmana que ve hi tornarem, és clar que sí, i estarem cada setmana amb tots vosaltres. Un plaer haver-vos acompanyat. Jo sóc Otmar Xusterot i DJ i us deixo, com sempre, amb la cançó més important de la setmana. Al capdamunt de la llista hi ha arribat, en aquesta primera edició de la temporada i en aquesta setmana, 39... del 21 al 27 de setembre 2026, Ugel, èxit referent a tot arreu. Moving to the sun. Que tingueu una bona setmana. La setmana que ve tornem.

Són les 8. Ràdio Pineda. Aquí comença una nova edició de la Casa del Ritme. A partir d'ara, prepara't per ballar el ritme de la música dance de l'última dècada. Benvinguts a la Casa del Ritme. A la Casa del Ritme. Benvinguts a Ràdio.

0: Surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.

0: okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.
1: Surts o et quedes a casa?
2: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
1: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.

0: your husband is coming.
1: La generació del dance es reuneix cada dissabte a la Casa del Ritme de Ràdio Pineda.

Benvinguts a la casa del ritme de Ràdio Pineda. Com a casa, enlloc.

Són les 11. Ràdio Pineda. La generació del dance es reuneix cada dissabte a la Casa del Ritme de Ràdio Pineda.

0: Europa 1. Ràdio Pineda. Surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.